0: aquí na raja e com me hita com me duda com e di covami raja e
1: dir filan me da safafai ada ka den hijje he kuni mati va sas kafa itu baru de mi raja e.